0: Radio.
1: You're way too beautiful, girl.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: Ζου.
1: Δαβούι ή Δαΐ. Imagina Radio.
2: La millor música.
1: Per sentir.

0: σου.
1: D'avui i d'ahir.
2: Bye.
1: Imagina Ràdio.
3: La millor música.
1: Per sentir.

0: radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
1: Els números 1 d'ahir i d'avui.
2: La millor música
1: per sentir-se

0: Rosu, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin velar.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se bé. Imagina.

0: Radio.
1: You're way too beautiful, girl.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
2: La millor música
0: per sentir

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33. Imagina Ràdio.

0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir

0: Imagina Radio, 103.9 FM.
1: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
2: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
3: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillanca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
2: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
3: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
1: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. Tu perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la cinta. Cada mos és un record. I cada visita, una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.
0: Imagina Radio,

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moderogar. Smart TV LG Connect de 55 pulzades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'1,75 m, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar, 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
2: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
3: A Vic Mac Mayor t'ho posem fàcil.
2: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
3: Tot el que imagines al millor preu.
2: Vic Mac Mayor.
3: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova't i gaudix.
4: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
5: Imagina Radio.

0: Imagina Radio.
1: La radio musical de les Terres de l'Ebre.
2: La vida i l'esperança.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta presenta el Gran Concert de la Cinta, Els Tres Tenors. Dimecres 2 de setembre a les 8 de la tarda a la Catedral de Tortosa. Nostra Cinta sobretot.
2: Canaló de tàrtar de tonyina roja amb soia. Carpaccio de vaca guatllo cimental amb escuma d'albergínia. Pop a la brasa amb sal maldon i allioli. Daus de bacallà arrebossat amb panko. I hamburguesa de guatllo cimental amb foie d'ànec i tòfona d'estiu. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
3: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats. Acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
4: Imagina Radio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
5: Imagina Ràdio.

0: Major, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977-593816.
2: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moderogar. Smart TV LG Qnet de 55.

0: polzades, 459 euros. Frigorífic de dues portes, 1,75 m, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
1: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. T'ho perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la cinta. Cada mos és un record i cada visita una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.

0: Zoo d'ahir i d'avui. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta presenta el gran concert de la Cinta, Els Tres Tenors. Dimecres 2 de setembre a les 8 de la tarda a la Catedral de Tortosa. Nostra Cinta, sobretot.
2: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
3: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
2: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
3: Tot el que imagines al millor preu.
2: Vic Magmajor.
3: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
4: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. T'ho perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la Cinta. Cada mos és un record i cada visita una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.
5: La mamoplàstia és la cirurgia que millora el tamany i la forma dels pits de la dona sense que impedeixi la lactància i els controls ginecològics.
6: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
5: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info: www.martinezparis.com.

0: d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
1: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La rinoplàstia és la cirurgia que modifica la forma del nas i és un dels procediments més freqüents. Indicada tant per als que cerquen una millora estètica com per als que tenen problemes respiratoris.
2: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
1: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
3: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. T'ho perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la cinta. Cada mos és un record i cada visita una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.
4: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
6: La Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta presenta el gran concert de la Cinta, Els Tres Tenors. Dimecres 2 de setembre a les 8 de la tarda a la Catedral de Tortosa. Nostra Cinta sobretot.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu.

0: al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
1: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir.
1: S'escapó d'una cárcel de amor y un delirio de alcohol de mil noches sin vela.
0: Imagina Radio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. T'ho perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la cinta. Cada mos és un record. I cada visita, una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: La Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta presenta el gran concert de la cinta, Els Tres Tenors. Dimecres 2 de setembre a les 8 de la tarda a la Catedral de Tortosa. Nostra cinta sobretot.
5: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV LG Qnet de 55 polzades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'1,75 m, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
6: A IDM Sánchez

0: Som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Gasó, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei,

0: oli afruitat per consumir en cru, amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
1: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. Tu perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la cinta. Cada mos és un record. I cada visita, una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil, però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup, reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
2: L'abdominoplàstia és una intervenció que extirpa l'excés de pell i greix abdominal i corregeix el múscul flàccid. S'aconsegueix un abdomen més pla, ferm i una cintura més estreta.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info www.martinezparis.com.
4: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats. Acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
5: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Radio.
1: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: σου. Νταβούι ή Δαΐ. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir

0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: σου d'ahir i d'avui. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Radio.
1: You're way too beautiful, girl.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
2: La millor música
0: per sentir-se

0: Imagina Ràdio.
1: Tu fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

Imagina Ràdio.

waste your time. And I think to myself, why now?